ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. O ara o mai. O ara